0: Escoltes Música Nit.
1: Paraules buides,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
2: Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical...

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: No te pido que vuelvas.
1: Exigí 10 razones.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

baixa lenta. Trec la roba, em dones tu, no ets parienta. Pot casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis escola i m'aprofito.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació Formació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Coneixes el Síndic de la Ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del Síndic de la Ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. 26 establiments de Lloret de Mar reben el distintiu Comerç en Valor.

0: Aquest és un distintiu que atorga l'organització Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement per a aquells comerços que contribueixen de manera activa al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. Pimec Comerç els ha lliurat, després de revisar a través d'un comitè avaluador, el grau de compromís de cada establiment en relació als valors que promou aquest distintiu. D'aquesta manera es vol donar visibilitat als negocis que contribueixen a la cohesió social, al benestar local i a la consciència mediàtica. A més, també hi ha l'objectiu de fomentar un comerç responsable, sostenible i integrat en el seu entorn social i econòmic. En uns minuts sabrem quins són aquests 26 establiments, parlant amb la regidora de Comerç, Cristina Aymerich. És el tema de portada d'aquest dimecres 12 d'agost. Parlarem també d'un concert del cicle Música Santa Cristina. Anirà a càrrec de Roger Pedrós, que s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades del panorama musical actual. En esports explicarem la bona actuació del lloretenc Sergio Sierra en una cursa trail de molta exigència als Alps francesos, en què va acabar en la desena posició. I acabarem recordant que avui hi ha nova sessió del cinema a la fresca d'aquest cicle i recordarem les recomanacions per gaudir de l'eclipsi solar que, per fi, arriba aquesta tarda. Com sempre, amb la previsió meteorològica, els titulars principals de l'actualitat general i totes les persones que preparen aquest bon dia, bona hora d'estiu. Marc Vilamajor, Marc Diva, Moisès García i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Doncs sí, ha arribat el dia i què passarà? Tindrem el cel net de núvols o el tindrem ben tapat? Escoltem la previsió meteorològica. Xavier Segura, bon dia.
1: Bon dia. Ja ha arribat el dia més esperat de l'any per la majoria de la gent. Avui es produirà l'històric eclipsi de sol, que serà parcial aquí a Lloret, però vaja, del 99%, pràcticament total, i la totalitat la trobarem al sud del país. Tot preparat per gaudir d'aquest esdeveniment únic, però clar, la pregunta és clara, quin temps farà? Els núvols faran o no la guitza per gaudir del fenomen? Doncs bé, amb les previsions actuals, avui a Lloret s'espera una jornada majoritàriament molt tranquil·la, plàcida, assolellada, això sí, amb alguns matisos que ara concretem. Per exemple, de cara a la tarda, les nuvolades que creixeran a la zona del Pirineu, Prepirineu, que deixaran alguns ruixats en aquestes zones, no aquí a la costa, no arribaran a aquestes precipitacions ni de bon tros, però sí que poden arribar les encluses, les restes d'aquestes nuvolades justament al vespre, coincidint amb l'eclipsi. Serien núvols alts i prims, que seran més compactes o més destacats cap a l'interior nord-est. En canvi, aquí a la costa arribaran doncs, més desgastats, més trencats. Per tant, un ull posat, aquests núvols alts que poden arribar al vespre, però que la majoria de models indiquen que no serien un gran problema a l'hora de gaudir de l'eclipsi. I també no es descarta a partir del vespre precisament algun núvol baix que fregui algun tram costaner. Tant hi ha números que afecti aquí a la zona de Lloret. Ja diem, serien fenòmens anecdòtics i, en principi, locals. Pendents, però els ingredients hi són per gaudir, en principi, de l'eclipsi. Això sí, amb unes temperatures que encara pugen més, tindrem calor, xafogor, marcades fins i tot una mica més que no pas ahir, i a l'hora de l'eclipsi tindrem una temperatura al voltant dels 30 graus amb xafogor molt pesada. Per tant, protegim-nos no només amb les ulleres homologades, sinó que també amb aigua per hidratar-nos, crema solar i gorres per protegir-nos del sol i de la calor. Més enllà de l'eclipsi, entre dijous i divendres tindrem un pic de calor, un ambient molt sufocant, però a partir del cap de setmana temperatures a poc cap avall i també augmentarà la inestabilitat.
0: Gràcies, Xavier Segura, per la informació. De fet, ja portem uns quants dies que al vespre, a l'hora més o menys de l'eclipsi, doncs està ben núvol i ben tapat el cel. Ara mateix la temperatura és de 23 graus i la humitat relativa a l'aire del 83%. I ara fem una repassada a l'actualitat informativa de la jornada. Ho fem primer amb els diaris comarcals, els de més proximitat. Diari de Girona, en primera plana, en grans titulars, com no, tothom pendent del cel, febre per trobar ulleres per a l'eclipsi, en fotografia il·lustrativa. També, però, al Diari de Girona llegim aquests titulars. El nou parc inclusiu de la zona dels Químics de Girona tindrà 192 arbres nous. En política, Junts proposa condicionar les ajudes als immigrants a la seva integració. En esports, Unai Hernández arribarà al Girona cedit amb una opció de compra. També llegim que les llars ingressen un 5,2% més que el 2007 en comparació al 29% de mitjana de l'OCDE. I en cultura, les acrobàcies d'un nit de circ ambiciós i de rècord tornen avui a Besalú. Això pel que fa al Diari de Girona, el punt avui a tota plana, el dia D. Si la meteorologia ho permet, avui es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat com a mínim des de fa 3.300 anys. El diari Ara, també un petit requadre per arriba l'eclipsi del segle. Però, en grans titulars, Espanya busca un pacte amb Rabat pel retorn de migrants. En fotografia il·lustrativa, rescats contra rellotge a Colòmbia. Són els titulars més rellevants de la primera plana del diari Ara. Passem als diaris de caire generalista. El Mundo, també, amb un petit requadre, científics i entusiastes a la recerca de les joies de l'eclipsi. Però, en grans titulars, el govern renega ara de l'acollida dels migrants i promet a la Unió Europea mà forta. A peu de plana col·lapsa l'AP7, l'autopista de l'estiu, després del No vull pagar. I també un espai per Colòmbia que busca en les seves runes del sisme a 195 desapareguts. Diari El País obre dient que Espanya rep l'espectacle de l'eclipsi amb una mobilització excepcional. També podem llegir que el govern acudirà al Senat per Ceuta, però no quan vol el Partit Popular. I en fotografia il·lustrativa impactant, terratrèmol a Colòmbia i un dels rescatistes que diu que no cal desgastar aquí, l'única senyal de vida és en un altre lloc. Això pel que fa al País. A La Razón, en primera plana, Espanya se situa a l'epicentre astronòmic mundial per l'eclipsi. També en grans titulars, Sánchez blinda les seves vacances a la Mareta amb 120 agents. I la fotografia de portada del diari La Razón és per Colòmbia, que busca vides entre les runes després del terratrèmol. A La Vanguardia, fotografia de primera plana per l'eclipsi. I amb el titular, l'eclipsi posarà a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. En grans titulars, l'atur juvenil repunta en el món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. També llegim que les morts en el terratrèmol de Colòmbia ja pugen a més de 250 persones i que Álvarez diu a Ceuta que es retornarà fins a l'última persona. Més notícies a El Periódico. Tota la plana dedicada a l'eclipsi. El titular és Pendents del cel, el fenomen astronòmic del segle a Espanya. També llegim en petits requadres sobre el terratrèmol a Colòmbia que el País tomba tota la seva atenció a la recerca dels morts i desapareguts. També llegim que el govern diu que retornarà tots els migrants que van entrar a Ceuta. Més notícies dels diaris dels rotatius. L'ABC avui destaca en primera plana en grans titulars el Marroc repta a Espanya a retornar milers de menors. Rabat acusa a les forces de seguretat espanyoles d'agredir els seus nacionals quan no hi ha càmeres. I també llegim que Estats Units converteix el seu aliat del nord d'Àfrica en un gran laboratori militar per provar a míssils. I la fotografia és pel titular Espanya torna a embogir, mai millor dit, per l'eclipsi un segle després. Això pel que fa a la premsa escrita, passem directament al portal digital 3cat.cat i a la mateixa línia, més del mateix. Avui l'eclipsi s'emporta gairebé totes les notícies o titulars dels mitjans de comunicació. El 3cat.cat ja obren amb un reportatge titulat Preparats per viure l'eclipsi, tot el que cal saber per a una experiència única. També es fa ressò, operatiu de trànsit per l'eclipsi, alternatives a l'AP7, via que es demana evitar per la previsió de congestió. També llegim més vigilància i accés restringit a alguns espais i parcs naturals coincidint amb l'eclipsi. I en aquest cas també es fa ressò en un altre reportatge que quan ens podem treure les ulleres homologades durant l'eclipsi i per què alguns experts ho desaconsellen. En fi, més notícies, més titulars al 3cat.cat. Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol que ha causat almenys 250 morts. El ministre Álvarez veu possible una nova entrada d'immigrants dissabte a Ceuta i adverteix que seran retornats. També llegim Trump a dins d'un contenidor de càtering, l'operació secreta que el va treure de Turquia. I també a nivell internacional, un tribunal sirià condemna a mort el dictador Al-Assad, que viu exiliat a Moscou. També una notícia luctuosa al 3cat.cat, mor als 100 anys el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vila Abadal. Més notícies al portal digital. Barcelona instal·larà un centenar de càmeres de seguretat noves abans que s'acabi l'any. Són aquestes les notícies d'aquest dimecres 12 d'agost.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
7: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Bon dia, bona hora.
1: És el tema de portada d'aquest informatiu. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement per a aquells comerços que contribueixen de manera activa al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. Pimec Comerç els ha lliurat després de revisar a través d'un comitè avaluador el grau de compromís de cada establiment en relació als valors que promou aquest distintiu. D'aquesta manera es vol donar visibilitat als negocis que contribueixen a la cohesió social, al benestar local i a la consciència mediàtica. A més, també hi ha l'objectiu de fomentar un comerç responsable, sostenible i integrat en el seu entorn social i econòmic. Els establiments que han rebut els reconeixements són els següents: Can Carbó, Centre d'Estudis Lloret, Cool Moments, Decor Mobile, Drap, Dris Room, Farmàcia Imma Espinet, Farmàcia Martínez, Llibreria Can Gallissà, Merceria Maite, Monkits, Òptica Martínez, Peixateria Pujol, Pix by Draps, Radia Tours, Ruth Segel Hair Studio, Soar, Suministros Barrero, Tingo Tanga, Twins Sabates, Xaloc Perfumeries, AE Assessors, Infinity Marks, Johnny Césped, Perfum Arte i Perruqueria Mercè Riera. Ara en parlem. I ho fem amb la regidora de Comerç, Cristina Aymerich. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: S'han lliurat aquests distintius. Com es valoren aquests 26 establiments que s'han adherit?
2: Déu-n'hi-do, jo ara te sentia escoltant quan deies tot els comerços i pensava, uau, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Doncs, sí, sí. Doncs, a veure, són 26 establiments, de moment... Vale, perquè ara ja han començat molta més establiments també i comerços a preguntar com podien adherir-se i tal, o sigui que penso que de moment les xifres són 26, però seran molts més. I doncs això és un distintiu d'un comerç en valor, que el que hi ha al darrere és un segell que certifica doncs aquesta qualitat, aquesta proximitat, no? La professionalitat doncs de la gent que hi ha al darrere d'aquests comerços i establiments. Creiem que és una campanya, que és un projecte doncs molt maco, la veritat, que potència doncs això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat, i doncs poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita doncs de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, doncs que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar, i que això doncs l'hem de potenciar, i penso que aquest segell el que fa és reforçar tota aquesta campanya, i anem pel bon camí. La veritat és una campanya molt maca que s'ha fet des de Pimec Girona conjuntament amb el gremi de comerciants d'aquí de Lloret, nosaltres com a ajuntament que hem estat al darrere, i doncs crec que agafarà bastanta força, sí, que molt bé.
1: Quin diria que és el denominador comú d'aquests establiments per haver estat mereixedors de rebre aquest distintiu?
2: Bé, això és com una mena d'ISO, val? Com una certificació d'una qualitat que han superat, diguéssim, com uns qüestionaris. La veritat que s'ha de dir que Lloret ha tret molt bona nota de tots els comerços que s'han presentat, i doncs el que fa és certificar, no?, amb un segell, amb un distintiu, que el trobareu a les portes de tots els comerços i establiments que s'han adherit a aquesta campanya. I el que premien d'alguna manera doncs és això, no? La qualitat, la proximitat, aquest grau de compromís, no? Doncs amb la comunitat doncs dels veïns i veïnes. Premiem també la part aquesta de la sostenibilitat, als comerços i establiments que siguin bastant sostenibles. I doncs això, bueno, una miqueta el benestar doncs de la comunitat com de comerciants.
1: Veiem que hi ha diversitat d'establiments, hi ha de diferents tipus.
2: Sí, correcte. O sigui, s'han fet com dos menes de grup, una miqueta són els comerços, així per dir-ho, no? I després hi ha els establiments que poden ser doncs perruqueries, gestories, que també s'han adherit, hi ha com dos menes de distintiu, un que és comerç amb valor i l'altre és establiments amb valor, i doncs això anima a tothom que es vulgui adherir, que mirin de fer aquest formulari i omplir totes les preguntes i bueno, que s'adhereixin en aquesta campanya, que la veritat és molt maga, perquè premien això, no? Aquest comerç amb valor.
1: Abans ho has comentat, que el comerç per internet doncs ha fet un boom i que possiblement cal protegir i potenciar el presencial, el que està i és de proximitat, el de casa nostra.
2: Sí, correcte. O sigui, hem de hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que els caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva d'aquestes plataformes com poden ser Amazon i així, i donar aquest cop de mà al comerç local, que tant els necessitem, com dic jo moltes vegades, és la vitamina dels nostres carrers, que no desapareixin mai, que els necessitem, i doncs això, vull dir, és com un segell doncs que certifica doncs aquesta bona pràctica que tenen el comerç local aquí a Lloret de Mar. Mm-hmm.
1: Per acabar, Cristina, podem dir que l'objectiu final és que el comerç lloretenc sigui cohesió social, benestar ambiental i consciència mediambiental, sobretot?
2: Sí, correcte. Bueno, tot els ítems, tot el formulari que han d'omplir es basa en això, no?, en poder fomentar doncs aquest comerç de qualitat, aquesta professionalitat, treballar molt amb la sostenibilitat, aquest grau de compromís que poden tindre aquests comerços i establiment amb els seus veïns i veïnes, i doncs això, premiar aquesta benestar a través de la comunitat i a través d'aquest comerç local, sobretot lloretenc, que tant socorre, que tant doncs treballa per cada dia doncs poder això, aixecar la seva persiana i estar al peu del carrer, no? I que doncs això, que s'animi tothom a poder formar part d'aquesta família de comerç amb valor.
1: Mm-hmm. I una última cosa, has dit al principi que ara són 26 establiments, però que és una cosa oberta, que s'hi poden adherir més.
2: Sí, correcte. Això és una iniciativa que s'ha fet des de Pime Girona conjuntament amb el Gremi de Comerç i nosaltres, que en tot cas qualsevol establiment que vulgui formar part doncs, d'aquesta campanya de comerç amb valor, que es posi en contacte o a través del gremi o a través nostre, i els assessorarem una miqueta de com podem formar part d'aquest distintiu, no?, d'aquest segell, i quines són els passos a seguir. I també dir que s'anunciaran amb la web de turisme, que hi haurà doncs, aquest segell on sortirà el llistat d'aquests 26 establiments de moment, i doncs, animar tothom que vulgui participar i tindre aquest segell de qualitat en el seu establiment per reforçar la seva marca, per reforçar doncs, la seva professionalitat, animar tothom que es presenti.
1: Queda dit, doncs. Cristina Aymerich, regidora de Comerç, gràcies per la trucada i per la informació. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora.
1: Seguim amb més informacions. Ara parlem de Roger Pedrós, artista encarregat del concert d'aquesta nit en el cicle Música Santa Cristina. El cantant presentarà el seu treball L'Art de Coincidir en una actuació en format de quartet acústic amb arranjaments de pop folk mediterrani. Serà un espectacle que combinarà guitarres, piano, teclats, trompeta i veus amb una proposta íntima i emotiva. Al capdavant, com diem, hi haurà Roger Pedrós, consolidat com una de les veus emergents més destacades al panorama musical actual. El seu concert és divendres, divendres a 10:45 de la nit a l'Ermita de Santa Cristina. Les entrades es poden adquirir al web musicasantacristina.cat. I ara en parlem amb ell mateix, Roger Pedrós, bon dia. Doncs sembla que hem perdut aquesta comunicació. Ara tot seguit intentarem reprendre aquesta comunicació amb l'artista Roger Pedrós. Ara sí que l'hem reprès. Roger Pedrós, bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Com serà el concert que podrem gaudir aquest divendres a l'Ermita de Santa Cristina?
4: Doncs serà un concert molt especial, és més. I quan dic especial, ho dic de debò, perquè estrenem format. O sigui, en un principi anàvem a venir a trio, però ja us puc anticipar ja a dia d'avui, que venim a quartet, que venim a presentar gairebé tots els temes del nou disc i que farem una preestrena inesperada.
1: Com és aquest treball que presentes?
4: Doncs, amb tu és el nom de la gira que hem fet a trio, en la que presentàvem els temes en un estil més mediterrani, folk i amb uns tocs així més bastant fusta, però el disc que estem treballant es diu L'Art de Coincidir i és un disc que justament veu molt d'aquesta essència d'aquest pop, però amb aquest folk i aquest punt mediterrani que crec que ens identifica molts i que quin millor lloc que l'Ermita de Santa Cristina per poder-lo portar, no? Mm-hmm.
1: Roger, tens un perfil de públic en concret?
4: Doncs tinc un perfil de públic bastant adult, bastant... Sí, jo crec que de gent de 30 cap amunt, en general. Sí, sí, tinc gent bastant adulta que m'escolta. No és que ho tingui controlat ni comptat, però generalment els concerts sol haver gent bastant adulta.
1: Deies que en principi era un format de trio i que en canvi no serà així.
4: No, l'hem evolucionat i l'hem fet més gran i farem el bolo amb la versió més gran que podem fer ara mateix, és la que estem preparant per la gira nova, i com que justament aquests dies estem fent la residència i l'estage tècnic i preparant-ho tot per poder-ho dur a terme, vam decidir que ens venia de gust estrenar-ho el 14 i aprofitar que, ja que estàvem aquesta setmana fent els assajos, doncs implantar-ho i provar-ho directament amb el públic que vingui a veure'ns a Santa Cristina. Mira, en comptes de ser un trio som quatre, però això és una evolució positiva i em sembla que són tres músics espectaculars que toquen molts instruments cadascú. Llavors és un format molt versàtil i molt plural perquè va evolucionant a mesura de cada cançó. És que aquí està com molt la gràcia del format, justament.
1: Mm-hmm. Et defineixen com una de les veus emergents més destacades del panorama musical actual. I estàs d'acord?
4: No m'agrada donar-me títols a mi mateix, ni molt menys, però bueno, suposo que estem fent bona feina i que de mica en mica s'omple la pica. No sé fins quan ets emergent, ja porto 4 anys treballant en el projecte. Crec que hi ha una confusió a nivell d'indústria moltes vegades, que es considera emergent aquell que no fa un estadi, no? O que no fa macrofestivals. Però bueno, suposo que ara ja som mig emergents perquè ja fa 4 o 5 anys, llavors algú de temps portem.
1: Havies actuat alguna vegada a l'Ermita de Santa Cristina aquí a Lloret?
4: No, que va. I quan ho van dir vaig veure les imatges i el lloc, vaig pensar, buah, el bolo de l'any, perquè aquests són sempre com molt especials i tocant llocs com aquest, ostres, suma molt, la veritat, és que fa molta feina.
1: No, i a més, en ple mes d'agost, diguéssim que en un lloc tan emblemàtic com aquest, Lloret de Mar, sí que podria ser un dels bolos de l'any, vaja, si no el
4: jo estic mes. Jo estic convençudíssim. De fet, d'aquest estiu és, juntament amb Portal Blau, que vam fer un concert molt maco a l'Escala, són dels que tinc més ganes de fer i aquest l'agafo amb moltes ganes.
1: Per acabar, com convidaries la gent a gaudir del teu espectacle?
4: Doncs jo els diria que si em coneixen, doncs que disfrutaran de les cançons que coneixen i de noves, i que això és molt guai. I la gent que no em coneix, li diria que sé que avui en dia costa molt moure'ns per anar a veure teatre, per anar a veure música, per anar a veure inclús pel·lícules, quan no són actors molt famosos, són coses que coneixem o reconeixem, perquè estem acostumats a aquesta dopamina diària, però que a vegades les sorpreses més grates són les inesperades, així que els convidaria que vinguessin a donar-se una bona sorpresa.
1: Doncs gràcies per aquesta prèvia, Roger Pedrós, i t'esperem a Lloret de Mar.
4: Serà un plaer, ens veiem allà.
3: Bon dia, bona hora.
1: Fem un apunt d'esports al Bon Dia, Bona Hora. Sergio Sierra va acabar en el top 10 de la Trail de Cibeles als Alps francesos. El corredor lloretenc va completar els gairebé 32 quilòmetres en un temps de 3 hores i 53 minuts en una cita exigent amb un desnivell positiu de més de 2.000 metres. L'esportista explica que va anar de menys a més en la cursa i que va saber dosificar per acabar amb un fort ritme. A més, va perdre 5 minuts per una errada que l'hauria fet acabar entre els 5 primers classificats.
5: Vaig dosificar bastant a la primera pujada, que era força més tècnica tant la pujada com la baixada que el segon bucle. Vaig anar de menys a més i vaig acabar fort. Sí que és veritat que vaig perdre com uns 5 minutets perquè em vaig desviar amb un trencall que no vaig veure la intersecció perquè anava seguint a un al davant i no vaig perdre 5 minutets que m'hagués ficat poder al top 5, top 6.
1: Les valoracions que fa Sergio Sierra són molt positives i més encara tenint en compte que va començar l'any amb una lesió al peu que el va impedir fer una bona preparació.
5: Aquest any vaig començar amb un problema al peu, tenia una edema ossi i l'evolució ha sigut bona, però bueno, m'ha deixat tocat durant la primera part de l'any per preparar la temporada.
1: Aquesta ha estat una de les cites més exigents que ha fet aquest 2026, però n'ha completat altres. La primera cursa de l'any va ser una Copa del Món, també als Alps francesos, a principis del mes de maig, en què va ser 14è de la categoria Màster. Setmanes després va participar als Pirineus fent un top 15 i a principis de juliol va córrer en l'anomenada PDA, una cursa molt dura amb una marató de muntanya i un quilòmetre final vertical de pujada i baixada. El resultat va ser d'un 13è lloc. Ara Sergio Sierra farà una petita aturada per descansar, però ja pensa en la pròxima cita, que serà al setembre a Terres Catalanes, en una de les curses més dures de Catalunya. Haurà d'afrontar 60 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell positiu.

0: Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí. Anem a saber quin és el temps que farà en el dia d'avui. Xavier Segura, bon dia.
1: Bon dia. Ja ha arribat el dia més esperat de l'any per la majoria de la gent. Avui es produirà l'històric eclipsi de sol, que serà parcial aquí a Lloret, però vaja, del 99%, pràcticament total, i la totalitat la trobarem al sud del país. Tot preparat per gaudir d'aquest esdeveniment únic, però clar, la pregunta és clara, quin temps farà? Els núvols faran o no la guitza per gaudir del fenomen? Doncs bé, amb les previsions actuals, avui a Lloret s'espera una jornada majoritàriament molt tranquil·la, plàcida, assolellada, això sí, amb alguns matisos que ara concretem. Per exemple, de cara a la tarda, les nuvolades que creixeran a la zona del Pirineu, Prepirineu, que deixaran alguns ruixats en aquestes zones, no aquí a la costa, no arribaran a aquestes precipitacions ni de bon tros, però sí que poden arribar les encluses, les restes d'aquestes nuvolades justament al vespre, coincidint amb l'eclipsi. Serien núvols alts i prims, que seran més compactes o més destacats cap a l'interior nord-est. En canvi, aquí a la costa arribaran doncs, més desgastats, més trencats. Per tant, un ull posat a aquests núvols alts que poden arribar al vespre, però que la majoria de models indiquen que no serien un gran problema a l'hora de gaudir de l'eclipsi. I també no es descarta a partir del vespre precisament algun núvol baix que fregui algun tram costaner. Per tant, hi ha números que afecti aquí a la zona de Lloret. Ja diem, serien fenòmens anecdòtics i, en principi, locals. Pendents, però els ingredients hi són per gaudir, en principi, de l'eclipsi. Això sí, amb unes temperatures que encara pugen més, tindrem calor, xafogó, marcades fins i tot una mica més que no pas ahir. I a l'hora de l'eclipsi tindrem una temperatura al voltant dels 30 graus amb xafogó molt pesada. Per tant, protegim-nos no només amb les ulleres homologades, sinó que també amb aigua per hidratar-nos, crema solar i gorres per protegir-nos del sol i de la calor. Més enllà de l'eclipsi, entre dijous i divendres tindrem un pic de calor, un ambient molt sufocant, però a partir del cap de setmana temperatures a poc cap avall i també augmentarà la inestabilitat.
0: Gràcies, Xavier, per la informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 25 graus centígrads, amb una humitat relativa a l'aire del 79%. Fa sol i el cel és ben serè a aquesta hora del matí. I ara fem una repassada a l'actualitat informativa de la jornada. Ho fem primer amb els diaris comarcals, els de més proximitat. Diari de Girona, en primera plana, en grans titulars, com no, tothom pendent del cel. Febre per trobar ulleres per a l'eclipsi, en fotografia il·lustrativa. També, però, al diari de Girona llegim aquests titulars. El nou parc inclusiu de la zona dels Químics de Girona tindrà 192 arbres nous. En política, Junts proposa condicionar les ajudes als immigrants a la seva integració. En esports, Unai Hernández arribarà al Girona cedit amb una opció de compra. També llegim que les llars ingressen un 5,2% més que el 2007 en comparació al 29% de mitjana de l'OCDE. I en cultura, les acrobàcies d'un nits de circ ambiciós i de rècord tornen avui a Besalú. Això pel que fa al diari de Girona, el punt avui a tota plana, el dia D. Si la meteorologia ho permet, avui es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat com a mínim des de fa 3.300 anys. El diari Ara, també un petit requadre per arriba l'eclipsi del segle. Però, en grans titulars, Espanya busca un pacte amb Rabat pel retorn de migrants. En fotografia il·lustrativa, rescats contra rellotge a Colòmbia. Són els titulars més rellevants de la primera plana del diari Ara. Passem als diaris de caire generalista. El Mundo, també, amb un petit requadre, científics i entusiastes a la recerca de les joies de l'eclipsi. Però, en grans titulars, el govern renega ara de l'acollida dels migrants i promet a la Unió Europea mà forta. A peu de plana, col·lapsa l'AP7, l'autopista de l'estiu, després del no vull pagar. i també un espai per Colòmbia que busca en les seves runes del sisme a 195 desapareguts. Diari El País obre dient que Espanya rep l'espectacle de l'eclipsi amb una mobilització excepcional. També

0: Mars Sánchez blinda les seves vacances a la Mareta amb 120 agents. I la fotografia de portada del diari La Razón és per Colòmbia, que busca vides entre les runes després del terratrèmol. A La Vanguardia, fotografia de primera plana per l'eclipsi. I amb el titular, l'eclipsi posarà a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. En grans titulars, l'atur juvenil repunta en el món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. També llegim que les morts en el terratrèmol de Colòmbia ja pugen a més de 250 persones i que Álvarez diu a Ceuta que es retornarà fins a l'última persona. Més notícies a El Periódico. Tota la plana dedicada a l'eclipsi. El titular és Pendents del cel, el fenomen astronòmic del segle a Espanya. També llegim en petits requadres sobre el terratrèmol a Colòmbia que el país tomba tota la seva atenció a la recerca dels morts i desapareguts. També llegim que el govern diu que retornarà tots els migrants que van entrar a Ceuta. Més notícies dels diaris dels rotatius. L'ABC avui destaca en primera plana en grans titulars al Marroc repta a Espanya a retornar milers de menors. Rabat acusa a les forces de seguretat espanyoles d'agredir els seus nacionals quan no hi ha càmeres. I també llegim que Estats Units converteix el seu aliat del nord d'Àfrica en un gran laboratori militar per provar a míssils. I la fotografia és pel titular Espanya torna a embogir, mai millor dit, per l'eclipsi un segle després. Això pel que fa a la premsa escrita, passem directament al portal digital 3cat.cat i a la mateixa línia, més del mateix. Avui l'eclipsi s'emporta gairebé totes les notícies o titulars dels mitjans de comunicació. El 3cat.cat ja obren amb un reportatge titulat Preparats per viure l'eclipsi, tot el que cal saber per a una experiència única. També es fa ressò, operatiu de trànsit per l'eclipsi, alternatives a l'AP7, via que es demana evitar per la previsió de congestió. També llegim més vigilància i accés restringit a alguns espais i parcs naturals coincidint amb l'eclipsi. I en aquest cas també es fa ressò en un altre reportatge que quan ens podem treure les ulleres homologades durant l'eclipsi i per què alguns experts ho desaconsellen. En fi, més notícies, més titulars al 3cat.cat. Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol que ha causat almenys 250 morts. El ministre Álvarez veu possible una nova entrada d'immigrants dissabte a Ceuta i adverteix que seran retornats. També llegim Trump a dins d'un contenidor de càtering, l'operació secreta que el va treure de Turquia. I també a nivell internacional, un tribunal sirià condemna a mort el dictador Al-Assad, que viu exiliat a Moscou. També una notícia luctuosa al 3cat.cat, mor als 100 anys el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vila Abadal. Més notícies al portal digital. Barcelona instal·larà un centenar de càmeres de seguretat noves abans que s'acabi l'any. Són aquestes les notícies d'aquest dimecres 12 d'agost.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Bon dia, bona hora.

0: És el tema de portada d'aquest informatiu. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement per a aquells comerços que contribueixen de manera activa al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. Pimec Comerç els ha lliurat després de revisar a través d'un comitè avaluador el grau de compromís de cada establiment en relació als valors que promou aquest distintiu. D'aquesta manera es vol donar visibilitat als negocis que contribueixen a la cohesió social, al benestar local i a la consciència mediàtica. A més, també hi ha l'objectiu de fomentar un comerç responsable, sostenible i integrat en el seu entorn social i econòmic. Els establiments que han rebut els reconeixements són els següents: Can Carbó, Centre d'Estudis Lloret, Cool Moments, Decor Mobile, Drap, Dris Room, Farmàcia Imma Espinet, Farmàcia Martínez, Llibreria Can Gallissà, Merceria Maite, Monkids, Òptica Martínez, Peixateria Pujol, Pics by Draps, Radia Tours, Ruth Segel Hair Studio, Soar, Suministros Barrero, Tingo Tanga, Twins Sabates, Xaloc Perfumeries, AE Assessors, Infinity Marks, Johnny Césped, Perfum Arte i Perruqueria Mercè Riera. Ara en parlem. I ho fem amb la regidora de Comerç, Cristina Aymerich. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: S'han lliurat aquests distintius. Com es valoren aquests 26 establiments que s'han adherit?
1: Déu-n'hi-do, jo ara te sentia escoltant quan deies tot els comerços i pensava, uau, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Doncs, sí, sí. Doncs, a veure, són 26 establiments, de moment, vale? Perquè ara ja han començat molta més establiments també i comerços a preguntar com podien adherir-se i tal, o sigui que penso que de moment les xifres són 26, però seran molts més. I doncs això és un distintiu d'un comerç en valor, que el que hi ha al darrere és un segell que certifica doncs aquesta qualitat, aquesta proximitat, no? La professionalitat doncs de la gent que hi ha al darrere d'aquests comerços i establiments. Creiem que és una campanya, que és un projecte doncs molt maco, la veritat, que potència doncs això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat, i doncs poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita doncs de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, doncs que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar, i que això doncs l'hem de potenciar, i penso que aquest segell el que fa és reforçar tota aquesta campanya, i anem pel bon camí. La veritat és una campanya molt maca que s'ha fet des de Pimec Girona conjuntament amb el gremi de comerciants d'aquí de Lloret, nosaltres com a ajuntament que hem estat al darrere, i doncs crec que agafarà bastanta força, sí que molt bé.
0: Quin diria que és el denominador comú d'aquests establiments per haver estat mereixedors de rebre aquest distintiu?
1: Bé, això és com una mena d'ISO, val? Com una certificació d'una qualitat que han superat, diguéssim, com uns qüestionaris. La veritat que s'ha de dir que Lloret ha tret molt bona nota de tots els comerços que s'han presentat, i doncs el que fa és certificar, no?, amb un segell, amb un distintiu, que el trobareu a les portes de tots els comerços i establiments que s'han adherit a aquesta campanya. I el que premien d'alguna manera doncs és això, no? La qualitat, la proximitat, aquest grau de compromís, no? Doncs amb la comunitat doncs dels veïns i veïnes. Premiem també la part aquesta de la sostenibilitat als comerços i establiments que siguin bastant sostenibles. I doncs això, bueno, una miqueta el benestar doncs de la comunitat com de comerciants.
0: Veiem que hi ha diversitat d'establiments, hi ha de diferents tipus.
1: Sí, correcte. O sigui, s'han fet com dos menes de grup. Una miqueta són els comerços, així per dir-ho, no? I després hi ha els establiments que poden ser doncs perruqueries, gestories, que també s'han adherit. Hi ha com dos menes de distintiu, un que és comerç en valor i l'altre és establiments en valor. i doncs això, animar a tothom que es vulgui adherir, que mirin de fer aquest formulari i omplir totes les preguntes i bueno, que s'adhereixin en aquesta campanya, que la veritat és molt maga, perquè premien això, no? Aquest comerç amb valor.
0: Abans ho has comentat, que el comerç per internet doncs ha fet un boom i que possiblement cal protegir i potenciar el presencial, el que està i és de proximitat, el de casa nostra.
1: Sí, correcte. O sigui, hem de... bueno, hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que es caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva doncs d'aquestes plataformes com poden ser Amazon i així, i donar aquest cop de mà al comerç local, que tant els necessitem, com dic jo moltes vegades, és la vitamina dels nostres carrers, que no desapareixin mai, que els necessitem, i doncs això, vull dir, és com un segell doncs que certifica doncs aquesta bona pràctica que tenen el comerç local aquí a Lloret de Mar.
0: Mm-hmm. Per acabar, Cristina, podem dir que l'objectiu final és que el comerç lloretenc sigui cohesió social, benestar ambiental i consciència mediambiental, sobretot?
1: Sí, correcte. Bueno, tot els ítems, tot el formulari que han d'omplir es basa en això, no?, en poder fomentar doncs aquest comerç de qualitat, aquesta professionalitat, treballar molt amb la sostenibilitat, aquest grau de compromís que poden tindre aquests comerços i establiment amb els seus veïns i veïnes, i doncs això, premiar aquesta benestar a través de la comunitat i a través d'aquest comerç local, sobretot lloretenc, que tant s'ocorre, que tant doncs treballa per cada dia doncs poder això, aixecar la seva persiana i estar al peu del carrer, no? I que doncs això, que s'animi tothom a poder formar part d'aquesta família de comerç amb valor.
0: Mm-hmm. I una última cosa, has dit al principi que ara són 26 establiments, però que és una cosa oberta, que s'hi poden adherir més.
1: Sí, correcte. Això és una iniciativa que s'ha fet des de Pime Girona, conjuntament amb el Gremi de Comerç, i nosaltres, que en tot cas qualsevol establiment que vulgui formar part doncs, d'aquesta campanya de comerç amb valor, que es posi en contacte o a través del gremi o a través nostre, i els assessorarem una miqueta de com podem formar part d'aquest distintiu, no?, d'aquest segell, i quines són els passos a seguir. I també dir que s'anunciaran amb la web de turisme, que hi haurà doncs aquest segell on sortirà el llistat d'aquests 26 establiments de moment, i doncs animar a tothom que vulgui participar i tindre aquest segell de qualitat en el seu establiment per reforçar la seva marca, per reforçar doncs la seva professionalitat, animar a tothom que es presenti.
0: Queda dit, doncs. Cristina Aymerich, regidora de Comerç, gràcies per la trucada i per la informació. Bon dia.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora.
0: Seguim amb més informacions. Ara parlem de Roger Pedrós, artista encarregat del concert d'aquesta nit en el cicle Música Santa Cristina. El cantant presentarà el seu treball L'Art de Coincidir en una actuació en format de quartet acústic amb arranjaments de pop folk mediterrani. Serà un espectacle que combinarà guitarres, piano, teclats, trompeta i veus amb una proposta íntima i emotiva. Al capdavant, com diem, hi haurà Roger Pedrós, consolidat com una de les veus emergents més destacades al panorama musical actual. El seu concert és divendres, divendres a 11:15 de la nit a l'Ermita de Santa Cristina. Les entrades es poden adquirir al web musicasantacristina.cat. I ara en parlem amb ell mateix, Roger Pedrós, bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Com serà el concert que podrem gaudir aquest divendres a l'Ermita de Santa Cristina?
4: Doncs serà un concert molt especial, és més. Quan dic especial, ho dic de debò, perquè estrenem format. O sigui, en un principi anàvem a venir a trio, però ja us puc anticipar ja a dia d'avui, que venim a quartet, que venim a presentar gairebé tots els temes del nou disc i que farem una preestrena inesperada.
0: Com és aquest treball que presentes?
4: Doncs, amb tu és el nom de la gira que hem fet a trio, en la que presentàvem els temes en un estil més mediterrani, folk i amb uns tocs així més bastant fusta, però el disc que estem treballant es diu L'Art de Coincidir i és un disc que justament veu molt d'aquesta essència d'aquest pop, però amb aquest folk i aquest punt mediterrani que crec que ens identifica molts i que quin millor lloc que l'Ermita de Santa Cristina per poder-lo portar, no? Mm-hmm.
0: Roger, tens un perfil de públic en concret?
4: Doncs tinc un perfil de públic bastant adult, bastant... Sí, jo crec que de gent de 30 cap amunt, en general. Sí, sí, tinc gent bastant adulta que m'escolta. No és que ho tingui controlat ni comptat, però generalment els concerts sol haver gent bastant adulta.
0: Deies que en principi era un format de trio i que en canvi no serà així.
4: No, l'hem evolucionat i l'hem fet més gran i farem el bolo amb la versió més gran que podem fer ara mateix, és el que estem preparant per la gira nova, i com que justament aquests dies estem fent la residència i l'estage tècnic i preparant-ho tot per poder-ho dur a terme, vam decidir que ens venia de gust estrenar-ho el 14 i aprofitar que, ja que estàvem aquesta setmana fent els assajos, doncs implantar-ho i provar-ho directament amb el públic que vingui a veure'ns a Santa Cristina. Mira, en comptes de ser un trio som quatre, però això és una evolució positiva i em sembla que són tres músics espectaculars que toquen molts instruments cadascú. Llavors és un format molt versàtil i molt plural perquè va evolucionant a mesura de cada cançó. És que aquí està com molt la gràcia del format, justament.
0: Mm-hmm. Et defineixen com una de les veus emergents més destacades del panorama musical actual. I estàs d'acord?
4: No m'agrada donar-me títols a mi mateix, ni molt menys, però bueno, suposo que estem fent bona feina i que de mica en mica s'omple la pica. No sé fins quan ets emergent, ja porto 4 anys treballant en el projecte. Crec que hi ha una confusió a nivell d'indústria moltes vegades, que es considera emergent aquell que no fa un estadi, no? O que no fa macrofestivals. Però bueno, suposo que ara ja som mig emergents perquè ja fa 4 o 5 anys, llavors algú de temps portem.
0: Havies actuat alguna vegada a l'Ermita de Santa Cristina, aquí a Lloret?
4: No, que va. I quan ho van dir vaig veure les imatges i el lloc, vaig pensar, buah, el bolo de l'any, perquè aquests són sempre com molt especials, i tocant llocs com aquest, ostres, suma molt, la veritat, és que fa molta feina.
0: No, i a més, en ple mes d'agost, diguéssim que en un lloc tan emblemàtic com aquest, Lloret de Mar, sí que podria ser un dels bolos de l'any, vaja, si no el
4: jo estic mes... Jo estic convençudíssim. De fet, d'aquest estiu és, juntament amb Portal Blau, que vam fer un concert molt maco a l'Escala, són dels que tinc més ganes de fer i aquest l'agafo amb moltes ganes.
0: Per acabar, com convidaries la gent a gaudir del teu espectacle?
4: Doncs jo els diria que si em coneixen, doncs que disfrutaran de les cançons que coneixen i de noves, i que això és molt guai. I la gent que no em coneix, li diria que sé que avui en dia costa molt moure'ns per anar a veure teatre, per anar a veure música, per anar a veure inclús pel·lícules, quan no són actors molt famosos, són coses que coneixem o reconeixem, perquè estem acostumats a aquesta dopamina diària, però que a vegades les sorpreses més grates són les inesperades, així que els convidaria que vinguessin a donar-se una bona sorpresa.
0: Doncs gràcies per aquesta prèvia, Roger Pedrós, i t'esperem a Lloret de Mar.
4: Serà un plaer, ens veiem allà.

0: Dos minuts i arribem ja a les 9 en punt del matí, recta final del Bon Dia, Bona Hora. Un apunt, un darrer apunt, com ensinistrar el teu drac. Aquesta és la pel·lícula que es projectarà aquesta nit en una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca. En aquesta ocasió serà a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula portarà tota una sèrie de valors com els de l'amistat i el respecte i convida a tothom a gaudir-la.
1: Seguim amb més Cinema a la Fresca, aquesta vegada a Fanals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fanals, en una magnífica sessió de Cinema a la Fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
0: Això a les 10 de la nit, com diem, a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals. Així és com ens acomiadem en el Bon Dia, Bona Hora. Esperem ara a Lloret de Mar. El sol llueix i el cel és ben blau, però esperem que continuï així la resta del dia i que per aquells aimants del món dels eclipsis, doncs tingueu molt bon temps per poder visualitzar-lo. Res més, adeu-siau, demà i tornem a les 8 en punt del matí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
4: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Ja comença a fer-se clar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila. Endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Ha arribat el dia de l'eclipsi que tanta expectació ha generat en els últims dies. I és que es tracta d'un fenomen poc habitual que es produirà cap a 8:15 de la tarda. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que a la província de Girona l'eclipsi serà parcial, es podrà observar amb una ocultació aproximadament del 99%. El fenomen serà entre 8:15 i les 9 de la nit. Serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures de seguretat. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. Per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. Cal anar amb compte perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda per veure l'eclipsi són aptes. De fet, l'Agència Catalana del Consum n'ha detectat diverses que no estan homologades i que, per tant, poden causar lesions oculars. A la ràdio hem parlat amb Marc Martínez, de l'Òptica Martínez de Lloret de Mar, que ens ha explicat que és molt important fer servir ulleres que estiguin homologades.
3: Les recomanacions, les més importants, és com pues, realment el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho. Però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre, sempre, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades.
2: L'homologació d'aquestes ulleres és l'ISO 123-12-2. A més, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, és molt important comprovar que estigui en plenes condicions i que la lent no tingui cap ratllada, ja que això podria arribar a danyar la retina.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Sergio Sierra va acabar en el top 10 de la Trail des Civils als Alps francesos. El corredor lloretenc va completar els gairebé 32 quilòmetres en un temps de 3 hores i 53 minuts en una cita exigent amb un desnivell positiu de més de 2.000 metres. L'esportista explica que va anar de menys a més en la cursa i que va saber dosificar per acabar amb un fort ritme. A més, va perdre 5 minuts per una errada que l'hauria fet acabar entre els 5 primers classificats.
3: Vaig dosificar bastant a la primera pujada, que era força més tècnica, tant la pujada com la baixada, que el segon bucle. Vaig anar de menys a més i vaig acabar fort. Sí que és veritat que vaig perdre com uns 5 minutets perquè em vaig desviar amb un trencall que no vaig veure la intersecció perquè anava seguint a un al davant i no vaig perdre 5 minutets que m'hagués ficat poder al top 5, top 6.
2: Les valoracions que fa Sergio Sierra són molt positives i més encara tenint en compte que va començar l'any amb una lesió al peu que el va impedir fer una bona preparació.
3: Aquest any vaig començar amb un problema al peu, tenia una edema ossi i l'evolució ha sigut bona, però bueno, m'ha deixat tocat durant la primera part de l'any per preparar la temporada.
2: Aquesta ha estat una de les cites més exigents que ha fet aquest 2026, però n'ha completat altres. La primera cursa de l'any va ser una Copa del Món, també als Alps francesos, a principis del mes de maig, en què va ser 14è de la categoria màster. Setmanes després va participar als Pirineus fent un top 15 i a principis de juliol va córrer l'anomenada PDA, una cursa molt dura amb una marató de muntanya i un quilòmetre final vertical de pujada i baixada. El resultat va ser d'un 13è lloc. Ara Sergio Sierra farà una petita aturada per descansar, però ja pensa en la pròxima cita, que serà al setembre a Terres Catalanes en una de les curses més dures de Catalunya. Haurà d'afrontar 60 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell positiu.
4: La previsió meteorològica.
2: Moment per saber quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Amb Xavier Segura, bon dia.
5: Bon dia. Ja ha arribat el dia més esperat de l'any per la majoria de la gent. Avui es produirà l'històric eclipsi de sol, que serà parcial aquí a Lloret, però vaja, del 99%, pràcticament total, i la totalitat la trobarem al sud del país. Tot preparat per gaudir d'aquest esdeveniment únic, però clar, la pregunta és clara, quin temps farà? Els núvols faran o no la guitza per gaudir del fenomen? Doncs bé, amb les previsions actuals, avui a Lloret s'espera una jornada majoritàriament molt tranquil·la, plàcida, assolellada, això sí, amb alguns matisos que ara concretem. Per exemple, de cara a la tarda, les nuvolades que creixeran a la zona del Pirineu, Prepirineu, que deixaran alguns ruixats en aquestes zones, no aquí a la costa, no arribaran a aquestes precipitacions ni de bon tros, però sí que poden arribar les encluses, les restes d'aquestes nuvolades justament al vespre, coincidint amb l'eclipsi. Serien núvols alts i prims, que seran més compactes o més destacats cap a l'interior nord-est. En canvi, aquí a la costa arribaran doncs, més desgastats, més trencats. Per tant, un ull posat, aquests núvols alts que poden arribar al vespre, però que la majoria de models indiquen que no serien un gran problema a l'hora de gaudir de l'eclipsi. I també no es descarta a partir del vespre, precisament, algun núvol baix que fregui algun tram costaner. Per tant, hi ha números que afecti aquí a la zona de Lloret. Ja diem, serien fenòmens anecdòtics i, en principi, locals. Pendents, però els ingredients i som per gaudir en principi de l'eclipsi. Això sí, amb unes temperatures que encara pugen més, tindrem calor, xafogó, marcades fins i tot una mica més que no pas ahir, i a l'hora de l'eclipsi tindrem una temperatura al voltant dels 30 graus amb xafogó molt pesada. Per tant, protegim-nos no només amb les ulleres homologades, sinó que també amb aigua per hidratar-nos, crema solar i gorres per protegir-nos del sol i de la calor. Més enllà de l'eclipsi, entre dijous i divendres tindrem un pic de calor, un ambient molt sufocant, però a partir del cap de setmana temperatures a poc cap avall i també augmentarà la inestabilitat.
2: Gràcies, Xavier, per la informació. 28 graus centígrads en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: nouesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2
3: FM.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Com ensinistrar el teu drac? És la pel·lícula que es projecta aquesta nit en una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca. En aquesta ocasió serà a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fenals. Una pel·lícula d'animació que explica la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aporta tota una sèrie de valors com els de l'amistat i el respecte i convida a tothom a gaudir-la.
3: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fenals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fenals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
2: La sessió és avui a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fenals.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: qui vull ser.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Ha arribat el dia de l'eclipsi que tanta expectació ha generat en els últims dies. I és que es tracta d'un fenomen poc habitual que es produirà cap a 8:15 de la tarda. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que a la província de Girona l'eclipsi serà parcial, es podrà observar amb una ocultació aproximadament del 99%. El fenomen serà entre 8:15 i les 9 de la nit. Serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures de seguretat. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. Per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. Cal anar amb compte perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda per veure l'eclipsi són aptes. De fet, l'Agència Catalana del Consum n'ha detectat diverses que no estan homologades i que, per tant, poden causar lesions oculars. A la ràdio hem parlat amb Marc Martínez, de l'Òptica Martínez de Lloret de Mar, que ens ha explicat que és molt important fer servir ulleres que estiguin homologades.
3: Les recomanacions, les més importants, és com pues, realment el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho. Però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades.
2: L'homologació d'aquestes ulleres és l'ISO 123-12-2. A més, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, és molt important comprovar que estigui en plenes condicions i que la lent no tingui cap ratllada, ja que això podria arribar a danyar la retina.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Les tendències pop del moment.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla en Marc Vilamajor. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement als comerços que contribueixen al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. El distintiu s'ha atorgat després d'avaluar el grau de compromís de cada establiment amb els valors que promou aquest reconeixement, com la cohesió social, el benestar local i el comerç responsable i sostenible. La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, destaca que el projecte vol potenciar el comerç de proximitat i fer front a les compres massives per internet. Escoltem-la.
4: Creiem que és una campanya, que és un projecte molt maco, la veritat, que potència això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat i poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar.
3: D'altra banda, Aymerich també ressalta la tasca als autònoms i dels comerciants locals que cada dia aixequen la seva persiana.
4: Hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que es caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva d'aquestes plataformes com poden ser Amazon i així, i donar aquest cop de mà al comerç local, que tant els necessitem, com dic jo moltes vegades, és la vitamina dels nostres carrers, que no desapareixin mai, que els necessitem. I això, vull dir, és com un segell que certifica aquesta bona pràctica que tenen el comerç local aquí a Lloret de Mar.
3: Entre els establiments reconeguts en trobem alguns com Can Carbó, Merceria Maite, Òptica Martínez, Peixateria Pujol i Perruqueria Mercè Riera.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Sergio Sierra va acabar en el top 10 de la Trail des Civils als Alps francesos. El corredor lloretenc va completar els gairebé 32 quilòmetres en un temps de 3 hores i 53 minuts en una cita exigent amb un desnivell positiu de més de 2.000 metres. L'esportista explica que va anar de menys a més en la cursa i que va saber dosificar per acabar amb un fort ritme. A més, va perdre 5 minuts per una errada que l'hauria fet acabar entre els 5 primers classificats.
3: Vaig dosificar bastant a la primera pujada, que era força més tècnica tant la pujada com la baixada que el segon bucle. Vaig anar de menys a més i vaig acabar fort. Sí que és veritat que vaig perdre com uns 5 minutets perquè em vaig desviar amb un trencall que no vaig veure la intersecció perquè anava seguint a un al davant i no vaig perdre 5 minutets que m'hagués ficat poder al top 5, top 6.
2: Les valoracions que fa Sergio Sierra són molt positives i més encara tenint en compte que va començar l'any amb una lesió al peu que el va impedir fer una bona preparació.
3: Aquest any vaig començar amb un problema al peu, tenia una edema ossi i l'evolució ha sigut bona, però bueno, m'ha deixat tocat durant la primera part de l'any per preparar la temporada.
2: Aquesta ha estat una de les cites més exigents que ha fet aquest 2026, però n'ha completat altres. La primera cursa de l'any va ser una Copa del Món, també als Alps francesos, a principis del mes de maig, en què va ser 14è de la categoria Màster. Setmanes després va participar als Pirineus fent un top 15 i a principis de juliol va córrer l'anomenada PDA, una cursa molt dura amb una marató de muntanya i un quilòmetre final vertical de pujada i baixada. El resultat va ser d'un 13è lloc. Ara Sergio Sierra farà una petita aturada per descansar, però ja pensa en la pròxima cita, que serà al setembre a Terres Catalanes en una de les curses més dures de Catalunya. Haurà d'afrontar 60 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell positiu.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila. Endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Com ensinistrar el teu drac? És la pel·lícula que es projecta aquesta nit en una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca. En aquesta ocasió serà a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals. Una pel·lícula d'animació que explica la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aporta tota una sèrie de valors com els de l'amistat i el respecte i convida a tothom a gaudir-la.
3: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fanals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fanals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
2: La sessió és avui a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament. Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Ha arribat el dia de l'eclipsi que tanta expectació ha generat en els últims dies. I és que es tracta d'un fenomen poc habitual que es produirà cap a 8:15 de la tarda. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que a la província de Girona l'eclipsi serà parcial, es podrà observar amb una ocultació aproximadament del 99%. El fenomen serà entre 8:15 i les 9 de la nit. Serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures de seguretat. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. Per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. Cal anar amb compte perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda per veure l'eclipsi són aptes. De fet, l'Agència Catalana del Consum n'ha detectat diverses que no estan homologades i que, per tant, poden causar lesions oculars. A la ràdio hem parlat amb Marc Martínez, de l'Òptica Martínez de Lloret de Mar, que ens ha explicat que és molt important fer servir ulleres que estiguin homologades.
3: Les recomanacions, les més importants, és com pues, realment el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho. Però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades.
2: L'homologació d'aquestes ulleres és l'ISO 123-12-2. A més, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, és molt important comprovar que estigui en plenes condicions i que la lent no tingui cap ratllada, ja que això podria arribar a danyar la retina.
1: La previsió meteorològica.
2: A aquesta hora de la tarda volem saber la previsió del temps amb Xavier Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Ja ha arribat el dia més esperat de l'any per la majoria de la gent. Avui es produirà l'històric eclipsi de sol, que serà parcial aquí a Lloret, però vaja, del 99%, pràcticament total, i la totalitat la trobarem al sud del país. Tot preparat per gaudir d'aquest esdeveniment únic, però clar, la pregunta és clara, quin temps farà? Els núvols faran o no la guitza per gaudir del fenomen? Doncs bé, les nuvolades que creixeran a la zona del Pirineu, Prepirineu, que deixaran alguns ruixats en aquestes zones, no aquí a la costa, no arribaran a aquestes precipitacions ni de bon tros, però sí que poden arribar les encluses, les restes d'aquestes nuvolades justament al vespre, coincidint amb l'eclipsi. Serien núvols alts i prims, que seran més compactes o més destacats cap a l'interior nord-est, en canvi aquí a la costa arribaran doncs, més desgastats, més trencats, per tant, un ull posat a aquests núvols alts que poden arribar al vespre, però que la majoria de models indiquen que no serien un gran problema a l'hora de gaudir de l'eclipsi. I també no es descarta a partir del vespre precisament algun núvol baix que fregui algun tram costaner, per tant, hi ha números que afecti aquí a la zona de Lloret. Ja diem, serien fenòmens anecdòtics i, en principi, locals. Pendents, però els ingredients hi són per gaudir, en principi, de l'eclipsi. Això sí, amb unes temperatures que encara pugen més, tindrem calor, xafogó, marcades fins i tot una mica més que no pas ahir, i a l'hora de l'eclipsi tindrem una temperatura al voltant dels 30 graus amb xafogó molt pesada. Per tant, protegim-nos no només amb les ulleres homologades, sinó que també amb aigua per hidratar-nos, crema solar i gorres per protegir-nos del sol i de la calor. Més enllà de l'eclipsi, entre dijous i divendres tindrem un pic de calor, un ambient molt sufocant, però a partir del cap de setmana temperatures a poc cap avall i també augmentarà la inestabilitat.
2: Gràcies, Xavier. La temperatura en aquests moments a Lloret de Mar és de 30 graus centígrads.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla en Marc Vilamajor. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement als comerços que contribueixen al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. El distintiu s'ha atorgat després d'avaluar el grau de compromís de cada establiment amb els valors que promou aquest reconeixement, com la cohesió social, el benestar local i el comerç responsable i sostenible. La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, destaca que el projecte vol potenciar el comerç de proximitat i fer front a les compres massives per internet. Escoltem-la.
4: Creiem que és una campanya, que és un projecte molt maco, la veritat, que potència això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat i poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar.
3: D'altra banda, Aymerich també ressalta la tasca dels autònoms i dels comerciants locals que cada dia aixequen la seva persiana.
4: Hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que es caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva d'aquestes plataformes com poden ser Amazon i així, i donar aquest cop de mà al comerç local, que tant els necessitem. Com dic jo moltes vegades, és la vitamina dels nostres carrers, que no desapareixin mai, que els necessitem. I això, vull dir, és com un segell que certifica aquesta bona pràctica que tenen el comerç local aquí a Lloret de Mar.
3: Entre els establiments reconeguts en trobem alguns com Can Carbó, Merceria Maite, Òptica Martínez, Peixateria Pujol i Perruqueria Mercè Riera.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'Arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Com ensinistrar el teu drac? És la pel·lícula que es projecta aquesta nit en una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca. En aquesta ocasió serà a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fenals. Una pel·lícula d'animació que explica la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aporta tota una sèrie de valors com els de l'amistat i el respecte i convida a tothom a gaudir-la.
3: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fenals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fenals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
2: La sessió és avui a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fenals.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Roger Pedrós és l'artista encarregat del concert en el cicle Música Santa Cristina. El cantant presentarà el seu treball amb tu en una actuació que, tot i estar plantejada inicialment en format de trio acústic, finalment serà a quartet. El músic explica que oferirà en bona part dels temes del seu nou disc i que hi haurà una preestrena. L'espectacle combinarà guitarres, piano, teclats, trompeta i veus, amb una proposta íntima i emotiva i amb aquest punt de pop-folk mediterrani que caracteritza l'artista. A més, Pedrós també explica que el seu nou disc es titula L'art de coincidir i que manté aquesta essència mediterrània. Escoltem-lo.
4: O sigui, en un principi anàvem a venir a trio, però ja us puc anticipar ja a dia d'avui que venim a quartet, que venim a presentar gairebé tots els temes del nou disc i que farem una preestrena inesperada. Amb tu és el nom de la gira que hem fet a trio, en la que presentàvem els temes en un estil més mediterrani, folk i amb uns tocs així més bastant fusta, però el disc que estem treballant es diu L'art de coincidir i és un disc que justament veu molt d'aquesta essència d'aquest pop, però amb aquest folk i aquest punt mediterrani que crec que ens identifica molts i que quin millor lloc que l'Ermita de Santa Cristina per poder-lo portar, no? Mm-hmm.
3: D'altra banda, Roger Pedrós assegura que actuar en un espai com aquest és una de les cites que espera amb més ganes aquest estiu.
4: No, que va, i quan ho van dir vaig veure les imatges i el lloc, vaig pensar, buah, el bolo de l'any, perquè aquests són sempre com molt especials i tocant llocs com aquest, ostres, suma molt, la veritat, és que fa molta feina. Jo estic convençudíssim, de fet, d'aquest estiu és, juntament amb Portal Blau, que vam fer un concert molt maco a l'Escala, són dels que tinc més ganes de fer i aquest l'agafo amb moltes ganes.
3: El concert serà aquest divendres a 2:15 de la nit a l'Ermita de Santa Cristina. Pel que fa a les entrades, es poden adquirir al web musicasantacristina.cat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
0: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fica Flava, que ja sé que vol royalties, però que se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Sergio Sierra va acabar en el top 10 de la Trail des Civils als Alps francesos. El corredor lloretenc va completar els gairebé 32 quilòmetres en un temps de 3 hores i 53 minuts en una cita exigent amb un desnivell positiu de més de 2.000 metres. L'esportista explica que va anar de menys a més en la cursa i que va saber dosificar per acabar amb un fort ritme. A més, va perdre 5 minuts per una errada que l'hauria fet acabar entre els 5 primers classificats.
5: Vaig dosificar bastant a la primera pujada, que era força més tècnica tant la pujada com la baixada que el segon bucle. Vaig anar de menys a més i vaig acabar fort. Sí que és veritat que vaig perdre com uns 5 minutets perquè em vaig desviar amb un trencall que no vaig veure la intersecció perquè anava seguint a un al davant i no vaig perdre 5 minutets que m'hagués ficat poder al top 5, top 6.
4: Les valoracions que fa Sergio Sierra són molt positives i més encara tenint en compte que va començar l'any amb una lesió al peu que el va impedir fer una bona preparació.
5: Aquest any vaig començar amb un problema al peu, tenia una edema ossi i l'evolució ha sigut bona, però bueno, m'ha deixat tocat durant la primera part de l'any per preparar la temporada.
4: Aquesta ha estat una de les cites més exigents que ha fet aquest 2026, però n'ha completat altres. La primera cursa de l'any va ser una Copa del Món, també als Alps francesos, a principis del mes de maig, en què va ser 14è de la categoria Màster. Setmanes després va participar als Pirineus fent un top 15 i a principis de juliol va córrer l'anomenada PDA, una cursa molt dura amb una marató de muntanya i un quilòmetre final vertical de pujada i baixada. El resultat va ser d'un 13è lloc. Ara Sergio Sierra farà una petita aturada per descansar, però ja pensa en la pròxima cita, que serà al setembre a Terres Catalanes en una de les curses més dures de Catalunya. Haurà d'afrontar 60 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell positiu.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement als comerços que contribueixen al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. El distintiu s'ha atorgat després d'avaluar el grau de compromís de cada establiment amb els valors que promou aquest reconeixement, com la cohesió social, el benestar local i el comerç responsable i sostenible. La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, destaca que el projecte vol potenciar el comerç de proximitat i fer front a les compres massives per internet. Escoltem-la.
4: Creiem que és una campanya, que és un projecte molt maco, la veritat, que potència això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat i poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar.
3: D'altra banda, Aymerich també ressalta la tasca dels autònoms i dels comerciants locals que cada dia aixequen la seva persiana.
4: Hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que es caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva d'aquestes plataformes com poden ser Amazon i així, i donar aquest cop de mà al comerç local, que tant els necessitem. Com dic jo moltes vegades, és la vitamina dels nostres carrers, que no desapareixin mai, que els necessitem. I això, vull dir, és com un segell que certifica aquesta bona pràctica que tenen el comerç local aquí a Lloret de Mar.
3: Entre els establiments reconeguts en trobem alguns com Can Carbó, Merceria Maite, Òptica Martínez, Peixateria Pujol i Perruqueria Mercè Riera.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical a la ràdio de Lloret de Mar.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

@RadioLloret 90.2 FM.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Roger Pedrós és l'artista encarregat del concert en el cicle Música Santa Cristina. El cantant presentarà el seu treball amb tu en una actuació que, tot i estar plantejada inicialment en format de trio acústic, finalment serà a quartet. El músic explica que oferirà en bona part dels temes del seu nou disc i que hi haurà una preestrena. L'espectacle combinarà guitarres, piano, teclats, trompeta i veus, amb una proposta íntima i emotiva i amb aquest punt de pop-folk mediterrani que caracteritza l'artista. A més, Pedrós també explica que el seu nou disc es titula L'art de coincidir i que manté aquesta essència mediterrània. Escoltem-lo.
4: O sigui, en un principi anàvem a venir a trio, però ja us puc anticipar ja a dia d'avui, que venim a quartet, que venim a presentar gairebé tots els temes del nou disc i que farem una preestrena inesperada. Amb tu és el nom de la gira que hem fet a trio, en la que presentàvem els temes en un estil més mediterrani, folk i amb uns tocs així més bastant fusta, però el disc que estem treballant es diu L'art de coincidir i és un disc que justament veu molt d'aquesta essència d'aquest pop, però amb aquest folk i aquest punt mediterrani que crec que ens identifica molts i que quin millor lloc que l'Ermita de Santa Cristina per poder-lo portar, no? Mm-hmm.
3: D'altra banda, Roger Pedrós assegura que actuar en un espai com aquest és una de les cites que espera amb més ganes aquest estiu.
4: No, que va, i quan ho van dir vaig veure les imatges i el lloc, vaig pensar, buah, el bolo de l'any, perquè aquests són sempre com molt especials i tocant llocs com aquest, ostres, suma molt, la veritat, és que fa molta feina. Jo estic convençudíssim, de fet, que aquest estiu és, juntament amb Portal Blau, que vam fer un concert molt maco a l'Escala, són dels que tinc més ganes de fer i aquest l'agafo amb moltes ganes.
3: El concert serà aquest divendres a 11:15 de la nit a l'Ermita de Santa Cristina. Pel que fa a les entrades, es poden adquirir al web musicasantacristina.cat.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Sergio Sierra va acabar en el top 10 de la Trail des Civils als Alps francesos. El corredor lloretenc va completar els gairebé 32 quilòmetres en un temps de 3 hores i 53 minuts en una cita exigent amb un desnivell positiu de més de 2.000 metres. L'esportista explica que va anar de menys a més en la cursa i que va saber dosificar per acabar amb un fort ritme. A més, va perdre 5 minuts per una errada que l'hauria fet acabar entre els 5 primers classificats.
3: Vaig dosificar bastant a la primera pujada, que era força més tècnica tant la pujada com la baixada que el segon bucle. Vaig anar de menys a més i vaig acabar fort. Sí que és veritat que vaig perdre com uns 5 minutets perquè em vaig desviar amb un trencall que no vaig veure la intersecció perquè anava seguint a un al davant i no vaig perdre 5 minutets que m'hagués ficat poder al top 5, top 6.
2: Les valoracions que fa Sergio Sierra són molt positives i més encara tenint en compte que va començar l'any amb una lesió al peu que el va impedir fer una bona preparació.
3: Aquest any vaig començar amb un problema al peu, tenia una edema ossi i l'evolució ha sigut bona, però bueno, m'ha deixat tocat durant la primera part de l'any per preparar la temporada.
2: Aquesta ha estat una de les cites més exigents que ha fet aquest 2026, però n'ha completat altres. La primera cursa de l'any va ser una Copa del Món, també als Alps francesos, a principis del mes de maig, en què va ser 14è de la categoria màster. Setmanes després va participar als Pirineus fent un top 15 i a principis de juliol va córrer l'anomenada PDA, una cursa molt dura amb una marató de muntanya i un quilòmetre final vertical de pujada i baixada. El resultat va ser d'un 13è lloc. Ara Sergio Sierra farà una petita aturada per descansar, però ja pensa en la pròxima cita, que serà al setembre a Terres Catalanes en una de les curses més dures de Catalunya. Haurà d'afrontar 60 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell positiu.
0: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

And the sky is blue.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.